0: La tertulia de Radio Castellón. El análisis de la actualidad en el 1521 de la onda media, en el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com. Presenta y dirige Jaume Maicas.
1: Hola, muy buenas tardes. Comenzamos la tertulia de este viernes en Radio Castellón Cadena Ser. Parece muy lejano, pero el incendio forestal de Lavaiduxo se dio por extinguido este mismo mes. Se dio por extinguido por completo el pasado 2 de septiembre, tras 40 días de trabajos desde su inicio el 25 de julio. La superficie afectada fue en total de cerca de 10.000 hectáreas arrasadas. Es el incendio que más superficie ha afectado en la provincia de Castellón desde 2022, y el 40% de la zona quemada correspondía a la Sierra de Espada, el 12% a su parque natural. La verdad es que una catástrofe para toda la zona. Se pueden ver también las imágenes desde la autovía cuando conducimos y cuando nos adentramos en el interior, cómo ha cambiado la zona, y la verdad es que despierta mucha tristeza cuando nos acercamos a este lugar. Las llamas obligaron a desalojar a unas 15.000 personas con la solidaridad de los pueblos del entorno y a 16 municipios de esta zona. La Guardia Civil sigue investigando el siniestro como provocado de forma intencionada mediante el método de un mechero, pero de momento no hay detenidos sobre este asunto. Este fin de semana, este sábado, se celebra el encuentro de los pueblos de la Sierra de Espada, y hoy hemos invitado a la tertulia al alcalde de Sueras, a Pepe Martí. ¿Qué tal? Muy buena vesprada.
2: Hola, buena vesprada.
1: Y a Lucía Doñate, alcaldesa de Eslida, buena vesprada.
3: Buena vesprada, Jaume.
1: Perquè fa no res, fa pràcticament un mes i mig, estàveu en una situació molt diferent. Avui i demà ja vos torneu a reunir definitivament els municipis de la zona de la Serra d'Espada en un encontre de celebració, però supose que també en un encontre molt marcat per aquest succés.
2: Sí, efectivament, ¿no? Saps que esta és la edició número 23 de la trobada dels pobles del Parc Natural de la Serra d'Espadà, i esta jornada, bueno, pues sempre té un caràcter d'encontre, ¿no? De donar a conèixer el Parc Natural de la Serra d'Espadà, de també, ¿no? Pues de certa caràcter, pues, de celebració, festiu i de mostra, no? De tot el que es fa i de tota la gent que està aquí en aquest ambient rural, però enguany, a més, bueno, tots els anys també ho ha tingut, però enguany té, a més, pues, aquest caràcter reivindicatiu i de reflexió sobre el que ens ha passat i pensar, ¿no?, fórmules de prevenció per a que, pues, no ens torni a passar, o almenys, ¿no?, buscar fórmules per a que aquests incendis puguen tenir la mínima extensió possible, i si no poden ni produir-se, millor, efectivament. Entonces, que volem ajuntar tots aquests caràcters de la trobada este dissabte així a Sueras.
1: Eslida va ser un dels municipis que també va patir ese incendi, Lucía Doñate. Com es troba el municipi i el voltant pràcticament quasi un mes després de l'extinció definitiva?
3: En Eslida som afectats, però tenim la sort, entre cometes, de que sols veiem la costera cremada i el reste, pues, visualment en el poble no es veu. Està cremat, però no ens afecta en el dia a dia a nosaltres, no? I en el tema de la trobada és molt important que assistim tots els municipis del parc. Per el matí és molt més lúdica i donar a conèixer els nostres municipis del parc, però per la vesprada tenim com un xicotet encontre al voltant de tot el tema del que va passar, no? Del tema de l'incendi de la Serra d'Espadà.
1: Sí, perquè suposo que també serà un dels assumptes centrals, no? La protecció també del parc natural davant futurs incendis que es puguen produir també en la zona.
3: Sí, crec que tenim que reclamar tots el tindre una direcció del parc natural, no? Portem ja anys sense direcció, i crec que fa falta que per part de la conselleria tinguin en compte que els parcs naturals necessiten una direcció, una persona que d'alguna manera ens coordine a tots els municipis.
1: Pepe Martí, dins d'aquestes reivindicacions també, el municipi de Sueres, perquè li hem preguntat a Eslida, l'alcaldessa, com es troba pràcticament un mes després de que es decretasse l'extinció definitiva, com es troba després d'aquest succés? És cert que no va patir tant el voltant de Suera, per exemple, Artana i tota la zona d'Eslida sí que estan molt més afectats.
2: No, va ser la més afectada. Nosaltres va arribar fins a Tales. Segurament tots els que coneixen la zona saben que hi ha ahí, no?, una carretera que va de Tales, de Vitandús, Veo, Alcúdia de Veo, ahí Eslida, i era importantíssim que l'incendi no passara eixa carretera, perquè llavors sí que s'haguera introduït més l'incendi, efectivament, no? I com tu has dit, va ser catastròfic, no? Va cremar molta part de la Serra d'Espadà, però el que és pròpiament el parc natural de la Serra d'Espadà va ser afectat, però haguera pogut ser que haguera, si haguera passat aquesta carretera, molt menys, no? Molt més. I en aquest sentit, Suera sí que vam estar evacuats també, com altres municipis, no? Contralba, Fuentes d'Aiòder, l'Aiòder, però no va arribar. Però això no significa res, perquè pot hi haure un altre i pot arribar, i efectivament, el que deia Lucía, no? Esta jornada té que ser una jornada de reflexió en des del parc natural a invitar, no?, a alguns a que vinguen a posar en comú aquesta assemblea de 5 a 6 de la vespre algunes actuacions, no?, va ser en Extremadura, en alguns llocs que s'estan fent experiències de prevenció que estan resultant positives, pues volem escoltar-les. De igual manera, pues n'hi ha associacions ciutadanes, no?, de la mateixa societat civil que estan ahí també, no?, pues pensant i buscant fórmules de prevenció, i a veure si en aquest sentit pues és una jornada positiva també, no tan sols en l'aspecte de, com deia Lucía, no?, de lúdic, sinó també de reflexió i de prevenció, perquè el que tu saps, i ho han comentat moltíssimes vegades, pensem que és fonamental la gestió del bosc, no? És fonamental la gestió de la Serra d'Espadà. Abans aquesta gestió es feia perquè, bueno, pues se compraven, se venien pins, ara això no se fa res. Feia també, pues molts viatges i molta gent treballava en allò que diuen de carreixar malea per les fàbriques de Honda, etc. Però ara no es fa res de gestió forestal, no es fa res, tampoc és cert, no? És veritat que des de la Generalitat sempre estan treballant, no? Generalitat, Diputació, en l'interfàs que es diu, no?, urbano-forestal, al voltant dels pobles, crear una franja de seguretat, que és importantíssima, jo. Però pensem que n'hi ha que anar més enllà, no? I aquesta interfàs, pues, fer-la també en les carreteres, fer-la en les pistes, n'hi ha moltíssimes coses d'actuacions de prevenció que es poden fer, que efectivament tenen un cost econòmic, però és que el cost econòmic, quan ve l'incendi i n'hi ha que pagar-lo, encara és molt superior.
1: Demà, com dèiem, es celebra la trobada dels pobles del Parc Natural de la Serra d'Espadà, pràcticament un mes després de l'extinció oficial de l'incendi de la Vall d'Uixó, que va afectar a bona part de la Serra d'Espadà. I van estar ahí molts municipis presents, entre ells Suera, que és on se celebra aquest esdeveniment, i Eslida, que també estem parlant amb la seva alcaldessa. I ens acompanya també Míriam Arrandis, perquè demà serà un dia de celebració, de dinamització també de la fira amb instruments tradicionals, amb balls tradicionals. Míriam Arrandis, què és el que aneu a representar per traslladar tota la cultura i tradició de la Serra d'Espadà?
4: Pues sí. Nosaltres anem a fer uns balls que fem tradicionals, i després la xata de Suera l'han pogut recuperar gràcies als estudis que s'han fet, tota la vam posar en marxa tota la recuperació, i anem a fer tant un taller per qui vulgui aprendre-la.
1: Sí, i en què va consistir tot això? I la gent que es vulgui animar i que vulgui pujar també podrà participar, supose.
4: Sí, sí, sí. Nosaltres ballarem en la plaça del poble. Però, òbviament, qui vulgui afegir-se al ball pot en qualsevol moment afegir-se i dependre dels passos que vulgui. Sí, la nostra idea, per exemple, en el cas de la xota de Suera, que és el nostre poble, és que la gent del poble o la gent que vinga a visitar-nos la deprenga, òbviament. Sí, sí, volem que s'unisca tot el món. Volem compartir els balls tradicionals entre totes les persones que vinguin a la festa del dissabte, clar.
1: Pepe Martí, alcalde de Suera, Lucía Doñate, alcaldessa d'Eslida. Suposo que participaran molts dels municipis també d'aquesta serra d'espada del parc natural, dels pobles del parc natural. Vosaltres què recordeu? Perquè així, per exemple, fique també dins del programa viatge gastronòmic per la serra d'espada. Si jo vos pregunte quin és el vostre viatge gastronòmic per la serra d'espada, què me diríeu en els vostres records? En Eslida, per exemple, n'hi ha molta tradició gastronòmica. Què és el que em diries tu, per exemple, Lucía?
3: A veure, en Eslida el tema seria olla de col, que és molt típica d'Eslida, però quasi tots els municipis del Parc Natural tenim en comú les orelletes i els bunyols.
1: I alcalde de Suera, Pepe Martí?
2: Ja m'ho vaig a fer a Lucía, efectivament, no? Les orelletes i els bunyols. I l'olla és el més típic, però tinc que recordar a tots els que ens visiten que a la una, en el portell, al costat de l'església i al centre del poble, hi haurà una xata gastronòmica precisament per donar a conèixer distints productes de la Serra d'Espadà. I si era que algo tan important com és la gastronomia, també estarà ahí molt present, a més de, bueno, pues de tallers, no, de presentació d'instruments tradicionals, etc. No? O sea que els invitem a estar aquí a Sueras a tots demà el dissabte dia 26.
1: Perquè si vos diguem, per exemple, perquè també és una de les qüestions que aneu a presentar també cosmètica natural, paratges del voltant, un cap de setmana en la Serra d'Espadà, què és el que recomanaríeu cadascú dels dos?
2: Home, Lucía, va, parla tu i després jo.
3: A veure, jo recomanaria la visita al centre de visitants i després alguna ruta per a veure sureres, fonts, comprar productes, en el cas del meu poble, la mel, l'oli, que en altres pobles també tenen, i que cada vegada entrem per un lloc al parc natural, no? Perquè té diferents entrades i té pobles molt bonics, no? I cada un pues, aporta unes coses, no?
1: No, perquè n'hi ha una qüestió interessant també. A veure què diu Pepe Martí també d'aquest recorregut que hi faria.
2: Sí, bueno, però efectivament, no? Resaltant les paraules que ha dit Lucía, segurament la gent, moltíssima gent de la plana ho sap, però jo crec que encara n'hi ha molta gent d'ahí, de la plana, de Castelló, de Villarreal, no? Que a pocs quilòmetres tenen un tresor, tresor, que es diu Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: Ah, pensava que anava a dir Suera,
2: claro,
1: ja,
2: com és el camí? Cadascú, pues, precisament en el caminant, no, per la província, que és una acció que fa la Diputació de Castelló, el dissabte passat vam tindre i així hi ha una ruta interessantíssima que és del poble, que va a la Font de Castro, que puja al Castell de Maús. Estem en col·laboració amb la Generalitat, estem fent molt, no, molts treballs de recuperació del castell i tornar a Suera. És una ruta circular, des de dalt del castell hi ha una vista immillorable també a la plana i a la serra, llavors ixe recorregut és el que nosaltres aconsellaríem a qualsevol que es visiti.
1: Doncs ahir n'hi ha que destacar que entraríem per Artana, que al final és la porta de la Serra d'Espadà, i ja ens adentraríem en Eslida, no? També ahir on tenim el Bar Paquita, i esmorzaríem, ahir tenim clar, no?, que esmorzaríem probablement en el Bar Paquita i en Lucía Doñate, l'alcaldessa d'Eslida, que avui ens acompanya també. I ahir n'hi ha que destacar també que està el centre d'interpretació del Parc Natural, que això és un dels punts importants que té Eslida, a banda de la mel i les formatgeries també que té el municipi. I després n'hi ha que destacar a Ain, com un dels municipis més bonics que tenim també a la província de Castelló, i, per supost, tot el paratge, no?, que descrivia també l'alcalde de Suera. Benitandús, en Alcúdia de Veo, també és un lloc molt recomanat on anar. Almedíjar, amb els seus formatges artesans. Fuentes d'Aiòder, també, amb tots els paratges naturals que té. És a dir, la Serra d'Espadà i els parcs que formen part de la Serra d'Espadà és un privilegi, com deia també l'alcalde de Suera i l'alcaldessa d'Eslida, d'ací de la província de Castelló. Quin missatge llançaríeu, per últim, de reivindicació de la zona?
2: Disculpa, Jaume, que no t'ha...
1: Sí, quin missatge llançaríeu de reivindicació de la zona?
2: Bueno, pues, sobretot en la línia esa que comentava abans, no? La necessitat de gestionar el bosc. No tocar no és una manera de protegir el bosc, no? Nosaltres pensem que n'hi ha que gestionar el bosc com s'ha gestionat el bosc mediterrani tota la vida. Si això ja no se pot fer a nivell particular i tal, bueno, pues tenen que ser les administracions les que entren a eixa necessària gestió del bosc, perquè és la millor manera de predir.
1: Lucía?
3: Jo demano més inversió. Inversions, perquè sense diners és impossible gestionar el bosc. I cal gestionar-lo per previndre.
1: Pues ahí ens quedem en les declaracions de l'alcaldessa d'Eslida, Lucía Doñate, i amb l'alcalde de Suera, Pepe Martí. També hem comptat amb Míriam Arrandis, que participarà demà en aquesta jornada dels parcs naturals de la Serra d'Espadà, que celebra en Suera, i tot el món està convidat a formar part d'aquesta celebració. Moltes gràcies a tres per estar en directe en la tertúlia de Ràdio Castelló en Cadena Ser, que tinguin una molt bona vesprada.
3: Igualment, Jaume, bon gràcies.
2: Igualment, gràcies.
5: Pues ya casi tenemos tu nueva casa terminada.
6: Sí, la fachada ha quedado genial. Qué ganas tengo de poder estrenarla. Por cierto, veo que has utilizado los sacos naranja de Élite Cementos.
5: Por supuesto, es el mejor cemento. Lo utilizo siempre en mis obras porque quiero que mi trabajo vaya acompañado de una garantía de calidad. Y eso te lo da Élite Cementos.
6: Además de producirse en Castellón, me consta que están implicados con la provincia y su gente. Sí que me alegro de que lo hayas utilizado en mi casa.
5: En unos días podrás estrenar tu casa. Y no te preocupes, que la vas a poder disfrutar durante muchísimos años.
7: Élite Cementos, el cemento de Castellón.
8: Movilidad reducida. En Cero Barreras tenemos la solución. Ayudamos a tus seres queridos a moverse con seguridad, comodidad y autonomía. Ven y alquila tu equipo de movilidad reducida. Llámanos al 964 35 12 69 o cerobarreras.com. Cero Barreras, donde las limitaciones terminan.
9: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Adi.
10: Qué ambientazo, mano.
9: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
10: Qué barbaridad.
9: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
10: Buena venta.
9: Buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
10: Ven a por más.
9: Ven a Ocasión Plus.
8: Festes majors de Betxí. Del 18 al 27 de setembre vine a gaudir d'uns dies festius amb multitud d'activitats. Tardeos, bous, Dia de les Paelles, les millors orquestes, Deluxe, Montesol, DJs per culminar. Dissabte 26, Festival Betxí Sona. Aquest setembre gaudeix a Betxí.
11: La Ventana, con Marta Delvado en la SER.
12: En La Ventana nos asomamos cada día a la realidad y nos gusta tanto que a veces nos asomamos a realidades alternativas.